0: Hauràs d'escoltar un músic de carrer.
1: Eh?
2: Quant fa que no fas el turista per la teva ciutat?
3: Quant fa?
4: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
1: Som-hi?
4: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info. Super oferta en batas blancas. Aprovechala. Últimos días.
6: Muntar un moble sense discutir és complicat. Validar el títol és fàcil. Escollir una sèrie és complicat. Cedir el seient al bus és fàcil. Recordar totes les contrasenyes és complicat. Demanar parada és fàcil. Un petit gest pot marcar la diferència i fer que aquest viatge sigui millor per tu i pels altres. La vida ja és prou complicada. El bus, fem-ho fàcil. Direxis Tuxal, AMB, Bus Metropolità.
7: Ahí estamos, de vuelta con una de las canciones de Fangoria. Vuelve a conquistar todos nuestros corazones con sus éxitos que no paramos de bailar. El síndrome de París es la última propuesta de ellos, Fangoria.

0: Tu espacio de logopedia y psicología. Queremos acompañarte en tu camino. Nexum. Atendemos a niños, jóvenes y adultos. Nexum, espacio de logopedia y psicología. Calle Rafael Casanova, 7, Santa Adrià de Besòs. Concertar visita al teléfono 673-511-669 o entra en nexumespailogopediapsicologia.com.
1: Hola, veí! Vine a visitar el nou Capravo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Tenim els millors frescos en peixateria, carnisseria, plats preparats com el sushi, flaca acabada de fer, xarcuteria al tall amb gran varietat de formatges. Vols estalviar amb mi? Capravo!
2: La tardor canvia els colors de la natura i també els de casa teva. Rams de tardor, flors de temporal i plantes d'exterior que transformen les seves fulles i omplen de color casa teva. Vine a Front de Cabrera de Mar i deixa't inspirar. Descobreix també els nostres tallers de tardor i apunta't per gaudir d'aquesta nova temporada amb nosaltres. La tardor posa el color, tu poses la resta. Troba'ns a la Nacional 2 entre Quadis i Viena, Cabrera de Mar. Front de Centres de Jardineria.

0: cases a Puigcerdà de Patxà, Amnèsia, Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Mutrum, mutrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: Aquí la música y el ritmo, sabes que no para. Grace in the World.

0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confirma que el cos trobat a la costa de Sitges correspon al menor de 12 anys de Granollers desaparegut a principis de mes durant els forts aiguats. Un pescador va trobar el cos surant a l'aigua a l'altura del port Ginesta. Partits i institucions reivindiquen la figura de Lluís Companys el dia que fa 86 anys del seu afusellament. En les seves intervencions han coincidit en un discurs per frenar l'ascens de l'extrema dreta durant les ofrenes florals al Fossar i la tomba del president a Montjuïc. Satisfacció d'Esquerra Republicana i Junts per la decisió del Tribunal de Comptes d'amnistiar Mas, Puigdemont, Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern per les despeses de l'1 d'octubre i la promoció exterior del procés. La pilota és ara la teulada d'altres tribunals que, com el Suprem, han d'aplicar l'amnistia en els pròxims dies. S'esgota el termini perquè es formi definitivament l'espai polític a l'esquerra del PSOE de cara a les eleccions. Els protagonistes no volen tancar públicament cap porta i la mateixa Ada Colau afirma que s'apartaria si hi hagués un candidat que aglutini més suports i planteja la possibilitat de canviar la denominació Front Ampli. Veïns del conegut com a bloc Papallona de Barcelona deixaran de pagar el lloguer com a resposta a les intencions del fons propietari que vol convertir els pisos en habitatge compartit. Segons avança el Matí de Catalunya Ràdio, 4 dels 6 inquilins opten per aquesta mesura de protesta. Una antiga caserna de la Guàrdia Civil a tocar de l'estació d'esquí de Becaire es destinarà a lloguer social. La Generalitat i el Consell General han comprat l'edifici amb l'objectiu de reduir la pressió sobre l'habitatge que provoquen el turisme i les segones residències. La guerra d'Ucraïna escala com mai al Mar Negre. A Romania, les autoritats busquen 8 dels 12 membres de la tripulació d'un vaixell incendiat a les seves aigües territorials després d'un nou atac rus contra la veïna Ucraïna, que referma els riscos per a la navegació a prop del flanc oriental de l'OTAN. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges tanca portes batent rècords. Ha superat el 1 milió d'euros de recaptació i ha venut un 6% més d'entrades. De cara a l'edició de l'any que ve, la número 60, els organitzadors volen reivindicar la pel·lícula de Steven Spielberg en contres a la tercera fase i somien amb la presència del cineasta nord-americà.
1: Esports.
2: El Madrid guanya el camp de la Roma per 3-4, remuntant un 3-1 en contra en 3 gols en els últims 8 minuts de partit. També a la Champions, el PSG guanya el Manchester City a domicili per 2-4. Vinícius és sancionat amb 4 partits per l'expulsió davant el Villarreal i es perdrà el clàssic del 25 d'octubre. El brasiler diu que el peguen en tots els partits i a sobre el castiguen. I Mourinho afegeix que el gat ja no s'amaga i que el comitè sanciona sense cap tipus de vergonya. I en bàsquet, la Sisa Joventut guanya l'Andorra per 96-75 en partit pendent de la Lliga CB i a l'Eurocup femenina debut amb victòria contundent de l'Espar Uni Girona davant l'Ostrava Txec per 77-49.
0: Ambient càlid amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral.
1: 3CAT Info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.

Vitamina de l'amor, que és el que necessitàvem ara per estar en forma, i també la música. Nosaltres et vitaminem des d'aquí amb els èxits, amb aquesta preciositat d'èxit de tema que ens ofereix Angel Luisa amb els seus Iron Dreams des d'Ona Mare FM.

0: Jordi Casas ha punxat a Patxà, a Brescia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Botrum, botrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: ¿Tú también nos escuchas desde el móvil?
3: Unamar FM.
4: Unamar FM.
2: Cada día somos más.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit, hit, boy. Presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Yo de la vista, pero limpiate.

0: Fàbregas, empresa familiar que des de fa 97 anys segueix subministrant uniformitat laboral a empreses de tots els sectors: sanitat, hostaleria, indústria, vestuari d'alta visibilitat, materials de protecció i calçat. Pressupostos sense compromís. Fàbregas Vestuari Laboral, al carrer Nàpols 181 de Barcelona. Telèfon 93 246 97 90. Per a més informació, poden consultar el web fabregas.info. Superoferta amb bates blanques. Aprofita-la. Últims dies.
1: Et consideres un sibarita del bon cafè? El Museu que faltava a Barcelona ha inaugurat, per als molts cafeters, més de 2.000 peces, biblioteca més de 1.200 llibres. Gaudeix del cafè que més t'agrada a la zona de cafeteria. Pots adquirir el teu cafè d'especialitat en gra o molt, a punt per consumir a casa. Venda d'espelmes, sabons i articles relacionats amb el cafè. Museu del Cafè Barcelona, possiblement el museu més gran del món en aquest sector. Via la Llatana 3, al costat de la catedral, obert tots els dies de l'any. Més informació a museodelcafé.com.
2: Quant temps fa que no enfiles Rambla baix sense un rumb fix?
3: Va, quant fa?
4: Quant fa que no entres a la teva catedral?
5: Quant fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat?
6: Quant fa?
7: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
3: Som-hi?
7: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
8: De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
9: Atascaburras.
8: ¿Qué?
9: Atascaburras.
8: ¿Su nombre en clave será Atascaburras?
9: Eso es.
8: Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
10: Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.

Doncs aquesta mateixa setmana fa anys que es va estrenar la pel·lícula Moulin Rouge, fabulosa pel·lícula protagonitzada per Nicole Kidman i Ewan McGregor, entre d'altres. Sí, sí, va ser un 11 d'octubre, de fet, que es va estrenar aquí a Espanya, del 2001. I mira, nosaltres ho volíem recordar amb una de les cançons que hi apareix, un dels èxits de Queen, el seu The Show Must Go On, tot un himne. Tot seguit, ens quedem amb més cançons des de la teva sintonia preferida. Som-hi!

actitud i bon ritme també ens acompanyaven tant Buhos com Mon DJ. Actitud des del 88.0 de l'FM, des d'onamar.net, on seguim amb els èxits. Per cert, parlant de ritme, què et sembla aquesta nova versió de la cançó de Viva Suècia, Querer? Sí, carregadeta de ritme des de la teva sintonia preferida.

0: Minut de silenci aquest migdia a Granollers en record del nen de 12 anys que va desaparèixer amb els aiguats del dia 5 d'octubre. El cos del menor el van trobar al mar a prop de Sitges ahir a la tarda. És la quarta víctima mortal del temporal de primers de mes. El debat de les pensions es cola en la precampanya electoral. El president espanyol Pedro Sánchez anuncia des de Brussel·les que apujarà les pensions abans d'acabar l'any, encara que estigui en funcions, i acusa el PP i Vox de voler retallar-les i modificar el sistema. Els discursos per frenar l'ascens de l'extrema dreta marquen les intervencions de partits i institucions durant les ofrenes a la tomba de Lluís Companys a Montjuïc. Avui fa 86 anys del seu afusellament pel franquisme. Ada Colau fa una última crida a Gabriel Rufián perquè convenci el seu partit a participar en la candidatura unitària a l'esquerra del PSOE. Mentre s'esgota el termini per registrar coalicions per als comicis del 29 de novembre, la candidata de Front Ampli admet al Matí de Catalunya Ràdio les dificultats de la proposta per la negativa d'Esquerra Republicana a pactar amb els comuns. El Mar Negre és l'escenari d'una escalada en la guerra d'Ucraïna. Romania busca 8 mariners d'un altre vaixell atacat pels russos. Mentre Kiev reclama que es restableixi el servei de satèl·lits Starlink, els aliats europeus demanen a Donald Trump que mantingui el suport a Zelensky. Els conductors han notat les conseqüències de la guerra de l'Iran a la seva butxaca. El conflicte a l'Orient Mitjà ha fet pujar un 15% el preu de la gasolina i un 21% el del dièsel abans de la bonificació actual de 20 cèntims al litre dels combustibles. Aquesta és la principal conclusió d'un informe de l'Autoritat Catalana de la Competència. Des d'avui fins diumenge, Manresa acull una nova edició de la Fira Mediterrània. Amb l'accent posat en la cultura popular, programa més de 80 propostes, la majoria estrenes.
1: Esports. El Madrid, amb José Mourinho al capdavant, carrega contra el comitè de competició per la sanció de 4 partits a Vinícius, que es perdrà el clàssic del dia 25. Després de dues jornades disputades a la Champions, fins a 9 equips han sumat els 6 punts possibles. Entre aquests hi ha el Barça, el Madrid, el Paris Saint-Germain, l'Arsenal o el Betis. I en vol, el Barça juga aquesta tarda a 6:45 a la pista del Dinamo de Bucarest en partit de la quarta jornada de la Champions.
0: I el temps, ambient càlid, amb temperatures que tornaran a situar-se per sobre dels 25 graus a moltes poblacions i s'aproximaran als 30 graus a Ponent i a la Vall de l'Ebre. Tot i això, podran perdre algun grau respecte ahir. El sol es mantindrà arreu amb el permís d'alguns núvols puntuals entre la costa i el prelitoral.
2: 3CAT Info.
3: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
4: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramanet. Más información en la web fincasvázquez.com.
5: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.
6: Lo más de hoy
7: y lo mejor de ayer.
8: Lo mejor de ayer.
9: Una Mar FM.

Hola, veí! Vine a visitar el nou Caprabo a Badalona Port, a la Rambla del Gorg 10. Si vols, et podem portar la compra a casa. O també pots demanar a capravoacasa.com i recollir-ho a la botiga. Vols estalviar amb mi?

0: memorable cançó i que ens porta bons records, aquesta de Baltimore, Tarzan Boy. Records de joventut, de fet, de quan érem nens, fins i tot. Des d'Ona Mar seguim amb més i més èxits. Els compartim amb tu. Cançons com aquesta, de Ginestar i Nil Moliner. Bona col·laboració que es titula Amb qui estaràs? Bona pregunta. La resposta sembla evident. Amb tu, sempre estem amb tu.
1: Hola Mar FM.

Doncs un passeig per Madrid amb Melocos i un passeig per la música des d'Ona Marefaima amb els èxits que van amb tu, èxits d'avui i d'ahir. I vinga, som-hi, anem ràpid, que aquí hi ha molta gent que ens espera. Iglu, Julia Blum, Chloe i Sexeni per interpretar-nos una cançó fantàstica dels Blaumut, el seu tema Bicicletes. Pedalant i pedalant, seguim avançant camí de les dues.

0: sense un rumb fix.
1: Va, quan fa?
2: Quan fa que no entres a la teva catedral?
0: Quan fa que no et perds pels carrers de la teva ciutat? Quan fa?
3: Vine a passejar, a gaudir, a redescobrir, a emocionar-te i ja que hi ets...
4: Som-hi?
3: Vine a comprar el teu comerç. Generalitat de Catalunya.
5: El teu espai de logopèdia i psicologia. Volem acompanyar-te en el teu camí. Nexum. Atenem a infants, joves i adults. Nexum, espai de logopèdia i psicologia. Carrer Rafael Casanova 7, Sant Adrià de Besòs. Concertar visita al telèfon 673 511 669 o entra a nexumespailogopediapsicologia.com.
6: Conecta. Conecta con tus artistas favoritos.
7: Hola Mar, FM.

0: teva comunitat de veïns. No ho pensis més. Exposició de banys i cuines al carrer Mare de Déu de l'Horta 32 de Badalona. Telèfon 696 01 54 32 o entra a construfac.com.
1: Funamar FM.
2: Temazos 100% garantizados cada tarde.

0: Son las 5. Las 5.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
3: Llevas preparándote todo el verano para este momento. El próximo 17 de octubre a las 8 de la mañana en la Espai de Mar de la Barceloneta ven a nadar por una iniciativa solidaria. Brazadas por Xana une el deporte y la solidaridad para apoyar proyectos sociales de la Fundación Xana Luis Enrique PSG. Inscríbete en este primer encuentro, ya que será una iniciativa itinerante en toda Cataluña. Puedes hacerlo en fundacionxana.org. Porque cada brazada cuenta.